0: Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.